0: Bona nit, senyor King Kong.
1: Bona nit.
0: Senyor Astèrix,
1: i el taxi aquell.
0: Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i el patufet. Senyor Charlot,
1: senyor Bèlix,
0: i en Pinocho, ve amb la Monyo.

12 van arribant, la fada bona i la ventafocs, i el Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick. Eren paratrius, sí, i en Mortadelo. I en Filemón, i en Guillem Brown, i en Guillem Tell, i en Guillem Matrasco. La Caputxeta.

0: Bona nit, senyor King Kong.
1: Bona nit,
0: senyor Astèrix. I el taxi aquell, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i el patufet. Senyor Charlot, senyor Obelix, i en Pinocho, ven l'amor.

0: les 12 van arribant la fada bona i la ventafocs i el Tom i Jerry, la bruixa Calixta. Bambi i Moby Dick i l'emperatriu Sisi i en Mortadelo, i en Filemón, i en Guillem Brown, i en Guillem Tell,
1: i en Guillem Matres,
0: la Caputxeta, Marmalleta, el Llop Ferotge,